0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, La Manchuela, Carolina Martínez.